0: Avui és 24 de juny, dia de Sant Joan. Després d'una intensa nit de fogueres, música i festa fins ben entrada la matinada, especialment a les platges de les Balears, ara toca tornar a la normalitat per als banyistes més matiners. Anem en directe a la platja de Camp per Antoni de Palma, on els serveis de neteja ja hi fan feina. Ja hi és el nostre company Xavi Ara. Quina és la fotografia a aquesta hora? Bon dia.
1: Sí, molt bon dia, Laura. Aquí a la platja de Camp Pere Antoni encara resisteixen centenars de persones amb música i ganes de festa. Tot i així, les tasques de neteja van poc a poc, ja que aquestes persones que encara hi queden estan envoltades de fems que s'acumula sobre la vora via, entre llaunes, botelles, bosses de carbó i plats i tassons reutilitzables, entre d'altres. Tot això amb diverses unitats de policia que des de les 5 del matí havien de desallotjar la platja i que fa pocs minuts ha hagut d'intervenir en una brega. Els efectius demà ja han començat a fer feina a les 3 del matí i ara mateix hi fan feina en aquesta platja de Camp Pere Antoni dos camions de fems i dos vehicles granera. Les diverses persones que passegen per aquí, que ho fan cada matí, no donen crèdit a la imatge que ofereix ara mateix aquesta platja.
0: Gràcies, Xavi, ara per aquesta informació en directe des de la platja de Camp Pere Antoni, com deim, tot després d'una nit de foguerons, sopars i molta baixa als principals arenals de les illes.
2: La banda, el ambientillo, que haya hogueras en San Juan, que no se pierdan las tradiciones.
3: Mira, yo te voy a decir una cosa. Mi suegra dice, o saltas una hoguera o estás jodido, o sea, que la tienes que saltar.
4: Muy bien, aquí venimos cada año.
5: Sí. Buena vibra, buena música.
0: Avui, 24 de juny, és dia gran de les festes de Sant Joan de Ciutadella. A les 8 del matí començarà el replec que donarà el SUS a una altra jornada maratoniana plena de cavalls, caragols i avui amb els emblemàtics Jocs del Pla. La jornada acabarà ben entrada la matinada amb el darrer toc de Fabiol. Tot això després que ahir s'esclatés la festa amb el primer toc de Fabiol i els caragols d'Esbon i de Santa Clara fessin vibrar la ciutat.
6: Jo, molta bulla i molta alegria.
7: Visca Sant Joan, mallorquins veteranos que no fallam per Sant Joan.
0: I pel que fa als incidents, la policia local de Ciutadella i la policia nacional han hagut de carregar contra un nombrós grup de joves que s'estaven barallant a la plaça de Ses Palmeres amb un llançament de botelles durant la tradicional celebració de Ses Avellanes de Sant Joan. Escolta amb el cap de la policia, Diego Pastrana.
8: De cara a l'equip, tot això s'analitzarà. És que d'aquest ja ho estem analitzant, a fi de que l'any que ve ja assumirem i farem el que tinguem de fer. Vale? Per tant, això no tornarà a passar.
0: I segons el recompte dels serveis d'emergències, dues persones resultaran ferides, una d'elles ingressada al Mateu Orfila amb pronòstic reservat durant el caragol d'Esbon. I de la resta d'informació destacant que l'Ajuntament de Palma ja ha adjudicat el concurs per rehabilitar l'edifici de Iesa i transformar la façana marítima. Escoltam el batlle Jaime Martínez.
9: Perquè aquesta actuació no consisteix només en rehabilitar un edifici, consisteix en obrir un nou espai d'oportunitats a Palma, un espai on conviuran cultura, innovació, coneixement, emprenedoria i activitat econòmica.
0: I els esports, el Mallorca començarà la pretemporada dilluns 6 de juliol amb els habituals proves mèdiques. El primer entrenament serà dimecres dia 8 a la ciutat esportiva Antonio Asensio. A més, farà un stage de pretemporada del 24 al 30 de juliol a Marbella i jugarà 5 amistosos. Així arribam a les 7 i mitja. Ho deixem aquí. Tornem amb més informació de les Balears en 15 minuts. Fins després. Bon dia.
10: Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
11: Las mañanas de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
10: Hoy miércoles 24 de junio, San Juan, dos días después, el presidente del gobierno Pedro Sánchez ya no podrá seguir esquivando la sentencia por el caso Mascarillas, la que condena a su exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años de cárcel por presunta corrupción. Dentro de aproximadamente hora y media comparece en el Congreso Gonzalo Barroso. Buenos días.
12: Buenos días. Comparecencia en la Cámara Baja para hablar de los casos de corrupción que acosan y rodean al gobierno y al Partido Socialista, entre los que recordemos también están las investigaciones a Zapatero, a la mujer de Sánchez, a Begoña Gómez, o el caso de Leire Díez. De momento, lo más parecido a unas declaraciones del presidente del gobierno sobre esa condena a Ábalos han sido estas palabras.
13: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente.
12: Sánchez tira de agenda social con el aumento de los fondos al sistema de dependencia, una medida que no aplaca las críticas que siguen llegando tanto desde los socios parlamentarios del Ejecutivo como del Partido Popular. Yone Belarra, Podemos, aquí en Radio Nacional, Esther Muñoz, PP.
14: La legislatura ha terminado. Creo que al desvelar la jugada, él ha reconocido

0: 15 minutos para las 8 de la mañana, 7 en Canarias. Se queda usted ahora en las mañanas de Radio Nacional con la información de las territoriales de la pública.
1: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informativos.
2: Bon dia, falta un quart per les 8. Ciutadella vibra amb les festes de Sant Joan. Milers de persones han gaudit de moments tan icònics com el primer toc de Fabiol, l'entrada del caixer senyor en Esborno, el caragol de Santa Clara. També hi ha hagut incidents, el més greu, a banda de dos ferits, una brega a les Avellanes que va obligar a intervenir la policia. Els responsables de seguretat ja adverteixen que l'any que ve introduiran canvis perquè no torni a passar. Avui és dimecres, 24 de juny. Paco Lagunes, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassant titulars amb Paula Bendito. Les platges de Palma a vessar.
3: Milers de persones celebraren la revetlla de Sant Joan a indrets com Can Pere Antoni o Cala Major i centenars de persones encara estan a l'arena i la policia s'ha vist obligada a intervenir perquè la gent se'n vagi a casa.
2: L'edifici Xessa ja té projecte.
3: Encabirà espais per a usos culturals i d'innovació, a més un aparcament soterrat amb un miler de places. L'Ajuntament preveu que les obres de la primera fase comencin a finals de l'any que ve.
2: I en els esports?
3: El Mallorca començarà la pretemporada el 6 de juliol amb les habituals proves mèdiques. L'equip farà una estaixa a Marbella i el 5 d'agost es jugarà el trofeu Ciutat de Palma.
2: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
4: Bon dia. Avui a les Illes Balears baixen lleugerament les temperatures, però continuen altes a moltes zones. A l'interior i sud de Mallorca es podran arribar a superar els 37 graus i també a Eivissa i a Formentera els 35 o 36 graus. Avui s'esperen màximes de 21 graus a Formentera, 31 a Eivissa, 33 graus a Mahó i 35 a Palma. Avui és un dia càlid, predominant el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de l'est amb brises. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 25 graus a Mahó i a Formentera i 24 a Palma i a Eivissa. Coneguem ara també l'estat de les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Nelly García, bon dia.
5: Bon dia. I durant aquest moment continuem en trànsit fluid a les principals carreteres de l'illa. Únicament tenim un poquet de trànsit lent a l'autopista de Llucmajor a l'altura del polígon de Sonom, en sentit Palma, per un vehicle que està ocupant el carril esquerre. Això és tot per ara. Bon dia.
2: Ho dèiem en portada, avui és 24 de juny, per tant, és el dia gran de les festes de Sant Joan a Ciutadella. A les 8 del matí ja començarà el replec, que donarà el surs a una altra jornada maratoniana plena de cavalls, caragols i avui també amb els emblemàtics Jocs d'Esplà.
3: Els Jocs d'Esplà se celebren com a mínim des de l'any 1661 i avui es tornarà a produir la mítica imatge dels cavallers corrent al galop, tractant d'encertar l'ensortilla, l'anella de ferro penjada d'una corda a punta de llança. També es viurà el correbraçats, la romputa de carotes i la missa de caixers, l'acte religiós més important de la festa. La jornada acabarà ben entrada en la matinada amb el darrer toc de Fabiol, tot després que ahir s'esclatàs la festa amb el primer toc i els caragols d'Esborn i de Santa Clara fessin vibrar la ciutat.